0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dilluns 31 d'agost. Un dia que volen que es diga que continua sent pues, molt dur per a tots després del que van veure i van patir ahir en eixa dura i vergonyosa derrota que va patir el València ahir a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. I així la van qualificar tots, el mateix entrenador del València, Carlos Corberán, els jugadors, en acabar el partit, van parlar de decepció, de vergonya, de falta d'actitud, de que l'equip no va estar a l'altura del partit, i així no va ser, perquè desgraciadament el València se va veure clarament superat per un Deportivo de la Coruña que en els 20 primers minuts ja li havia marcat dos gols al València, i al final pues el resultat ho diu tot. 3-1, una derrota dura i bueno, que a tots ens va deixar molt, molt tocats i molt fotuts. Ara escoltarem el que va dir l'entrenador i els jugadors en acabar el partit, fent molta autocrítica, perquè n'hi ha que fer-la, n'hi ha que fer molta autocrítica, n'hi ha que fer una reflexió gran, perquè en este començament de temporada pues l'equip només ha sumat un punt en aquestes tres primeres jornades de Lliga, i la derrota d'ahir pues ha fet molt de mal. N'hi ha que fer autocrítica, n'hi ha que fer reflexió, tots, equip, jugadors, tècnics, perquè això no para. I el diumenge arriba a Mestalla el Futbol Club Barcelona, i ja sabem com se les gasta el Barça. I després ve un calendari intens, molt exigent per al València abans del primer paró de la Lliga en el mes de setembre. Després del Barça, el València té dos eixides consecutives a Sevilla, al Ramon Sánchez Pizjuán, i després a Vitoria, a Mendizorroza, davant l'Alavés. Per això ja diem, n'hi ha que reaccionar, i quan més pronte millor, per a no agreujar més la situació de l'equip. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem tot en este informatiu del València, on també anem a parlar del que va ser pues el retorn a la Lliga F del València femení, que també va ser amb derrota. Ahir va perdre davant l'Alavés a Vitoria per 2-0, les de Miquel Crespo, en aquest primer partit de la jornada del retorn a la Lliga F. El Mestalla, que també pues, ha tancat ja la seva pretemporada este passat cap de setmana amb un empat davant l'Oriola, i ara ja pues, enceta la setmana el filial del València mirant ja a ixe primer partit, el debut en la Lliga, el diumenge, així en el Antonio Puigades davant el Mallorca B. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, ens podeu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, escoltar-nos pues, en els cotxes també podeu, en eixa novetat que estem contant-vos esta temporada, a través de l'app del València i en les aplicacions mòbils de pues, de Android Auto, i són aquestes aplicacions que, ja dic, en el cotxe podeu tindre pues, cada dia, Android Auto i CarPlay, que no ho recordava, i si no arribeu al directe, pues ahí també teniu el podcast cada dia per escoltar i veure l'informatiu del València. Comencem, com sempre, saludant a Víctor Barea.
2: Què tal, Robi? Bona vesprada, buenas tardes. Todavía dolidos por la derrota de ayer en un domingo en el que lo cierto es que los resultados no acompañaron. Y en el caso de lo visto en Coruña, en Riazor, tampoco fue la imagen la que esperábamos y deseábamos de los nuestros en esa primera salida de la temporada, en ese primer partido que jugábamos como visitante, donde un mal comienzo lastró el choque de nuestro equipo y ese resultado de derrota que nos deja en esa situación inicial de tan solo haber sumado un punto después de las primeras tres jornadas, en un día, el de hoy, en el que vamos a escuchar la autocrítica que emerge desde el cuerpo técnico y desde la plantilla del Valencia Club de Fútbol tras lo acontecido frente al Depor en la tarde-noche de ayer.
1: Perquè és el que van començar a fer, tant l'entrenador, ahir només va acabar el partit, els jugadors, va parlar pues, Luis Rioja, també pues, Stole Dimitrievski. Ara després els escoltarem i n'hi ha que fer-la, ixa autocrítica, ixa reflexió, com diem en la portada d'este informatiu, per a alçar-se quant abans. Perquè, evidentment, ja dic, ara ja n'hi ha que mirar al pròxim partit, el del diumenge Mestalla, davant el Barça, un equip pues, que ja sabem com se les gasta, encara que la temporada passada, en aquest final de Lliga, foren capaç de poder guanyar al Barça, però, ja dic, el començament de temporada no ha sigut tot lo desitjable que hagueren volgut per al València en sumar només un punt en aquestes tres primeres jornades, en dos derrotes i l'empat davant el Celta de Vigo. Víctor, l'equip ha tornat este matí al treball, a la Ciutat Esportiva Paterna, ja pensant en aquest partit davant el Barça, i bueno, pues, encara és pues, llargues, encara jugadors pues, molt tocats, molt dolguts, com ahir ja van veure, quan va acabar el partit a Riazor.
2: Sí, sin ninguna duda, el día después viene marcado por la presencia de nuestros futbolistas aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en esa sesión de recuperación, por las caras largas y por esa seriedad lógica y normal después de un resultado como el de ayer, con unos jugadores dolidos en una tarde-noche en la que a todos cuesta conciliar el sueño tras lo visto en Riazor, y donde al final no queda otra que empezar la semana trabajando duro para pensar en el siguiente reto que tenemos por delante y ese próximo partido frente al Fútbol Club Barcelona. Pero como es normal, después de un resultado como el de ayer, hoy el silencio se apoderaba de la sesión de trabajo, que siendo después de partido ha dado con una situación de jugadores titulares y que más minutos sumaron trabajando a un nivel diferente respecto al de los suplentes y futbolistas que no tuvieron participación, y con ello se ha desarrollado una mañana de reflexión también en la Ciudad Deportiva de Paterna, de asimilar lo que aconteció en el día de ayer sobre el terreno de juego, y a partir de ahí, como decimos, empezar a preparar el siguiente reto, que es un partido muy exigente como el que tenemos el domingo en el Camp de Mestalla frente al Fútbol Club Barcelona. Pero al final, después de un resultado como el de ayer, el titular en el entrenamiento de hoy son caras largas y decepción, como no puede ser de otra manera, en plantilla y cuerpo técnico.
1: Bueno, pues anem a entrar lo que es a su entrenament. Ahora anem

setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Bueno, pues així estem en setan matí i també més d'esturs de setembre de 2026. Comença per a nosaltres. Convidar-vos fins les 10 a que es quedeu així amb nosaltres.

enterarnos de qui són els protagonistes. I com sempre, contarem amb el patrocini de G-Sportum. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si també eres deportista o este és un dels teus objectius per a encetar este nou curs, bueno, pues te passes per G-Sport i s'estan a Xàtiva, a la carretera de Simat, i també en la seva web gsport.es. A més, obrim 100% Radio Fórmula, obrim la premsa, primera pàgina, i ahí tenim l'efemèride. Ahí es conten que tal dia com avui, però de l'any 1957, va néixer Gloria María Milagrosa Fajardo García. El seu nom artístic, Gloria Estefan. Ella és cantant, compositora, actriu, productora discogràfica i empresària d'èxit cubano-estadounidense. I és que ella va néixer a La Habana. Al llarg de la seva exitosa carrera ha venut més de 100 milions de discos, lo que la convertís en una de les cantants femenines amb majors ventes de tots els temps. Estefan ha guanyat 5 premis Grammy, 5 premis Grammy llatins. Va rebre la medalla presidencial.

I amb esta excusa podem arrencar amb el corazón prohibido. Si comença, 100% Radio Fórmula. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar el matí amb vosaltres.

Escolta, com a importante hi estava sonant Disalarm Snow Patrol amb la col·laboració de Kylie Minogue. I ara, Mafalda Cardenal, estrenant nova. Esta es titula Desde que no estàs.

0: Radio Chella. Tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.
1: Més música d'actualitat. Les pròximes setmanes això serà tot un èxit. De moment l'estem presentant així tímidament. L'Admenat. El tema és de Ravin Linné.

Ahí estava Reina, ahí estava sonant l'últim tema que ens ha presentat Capom. I amb Fangoria i amb este Me Voy és com anem tancant per avui este 100% Radio Fórmula. Ja sabeu que els últims minuts abans d'alcançar les 10 són per a la previsió de l'horatge. Anuncien canvis.

la previsió de l'horatge. Per avui i per a la resta de la setmana, visitem horatgenet.com per informar-los. Content. Comença setembre i, per tant, també la tardor climatològica. Quan comença setembre ja estem més farts de la calor. I enguany, amb l'estiu que hem patit, encara més. És que ha sigut l'estiu més càlid des de 1950, segons ho corrobora AEMET. Setembre comença amb pocs canvis, amb horatge estable i amb tot i que les temperatures no seran tan agobiants ni extremes com les que hem suportat al llarg de l'estiu, la persistència del vent de llevant afavorirà l'acumulació de núvols arran de costa, on durant el matí poden arribar a deixar alguna gota. De vesprada podrien formar-se tempestes al límit entre Aragó i la Comunitat Valenciana. Demà dimecres el dia serà més fresc, embufar el vent de mestral al nord, però també serà més boscós a la costa, on el gregal farà que el cel quede un poc més cobert. El setembre avançarà de moment de la mà d'un anticicló que aportarà estabilitat a tota la comunitat, temperatures que tornaran a pujar lleugerament dijous i que es mantindran sense canvis importants de cara al cap de setmana. Visitem AEMET per veure els valors en les temperatures. Vegem que la màxima avui prevista a Xàtiva serà de 32 graus. Demà en tindrem 33. I si es fixem en el cap de setmana, anem a patir calor, eh?

cançó de tallo flamenco pop, lluminosa, esperançadora, i que parla de la importància d'acceptar-se a un mateix, de superar els complexos i d'aprendre.

0: Blue Radio.
1: Yankee, sonava per ací amb este Sonríe-li a la vida. No se t'oblide, tots els dies tu li somrius i ella te tornarà aquesta sonrisa, seguro. Damiano David, que se passa per ací amb este Born with a Broken Heart.

continuar resistint, eh? Siguent un dels temes que més sonen a nivell mundial en l'actualitat. Leliters o bleliteres, comunicar-vos que la primera hora d'estes 100% peticions ja està.

recorda que la llista sempre la revisem i sempre te la presentem cada dissabte al matí. No te la perguis, Entre les 10 i les 2. Sempre la tens al dia en la web www.blurradio.com.

0: Pero a los chiques del Zumba de Job Now, de torna ya regresaron.
1: Cuando tiene, te quiere, cuando no, te olvida.
0: Bueno, pues para los chiques del Zumba de Job Now, pero a totes ellos, venga, bon inici de curso, que vaya molt bé. És que com ens contava la Blolitera que ens telefonava per ací, bueno, pues a part de fer deport, és que s'ho passen molt bé, que ja tenien ganes de tornar.

0: amb el mirador del passatge menjars per emportar a Xàtiva al carrer La Reina 48. Dina bé i no te conformes amb qualsevol cosa. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio 90.2 i BluRadioFM.es.

Per acomiadant en Luis Fonsi d'aquest estiu, acaba de presentar este Me Despido. Un tema en el que ens parla d'un acomiadament entre dos persones que encara se volen, però que saben que ha plegat el moment, que tenen que agafar camins distints, que tenen que separar-se. La cançó barreja melancolia, sensualitat i ritme Fonsi. I suposa un avanç del que serà el seu pròxim treball d'estudi. El tema torna a comptar amb la col·laboració d'Andrés Torres i Mauricio Rengifo, els seus productors habituals. Bueno, pues posem ja modo espera, modo stand-by, perquè molt pronter ens aplega el nou disc de Luis Fonsi.

tenies? I algunes més importants també per ací esperant, eh? Bueno, pues en un ratet, més novetats. Si tu ja coneixes alguna, si vols recomanar-la per ací, si vols presentar-la a la resta de Blue Liters, bueno, pues 678...

que Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tu

0: disc abans de que finalitzi 2026. I ha presentat almenys 4 cançons, eh? Ahí està l'última, Dime dónde estás. Si ens pregunta a nosaltres, és ben clar, eh? Al 90.2 de la FM i en la web blueradiofm.es per a tot el món.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
1: Este es tu verano.

Els que sonaven per ací eren Art de Bogotà, sense confundir les veritats. El grup de Cartagena presenta ara un nou senzill, El club de la gente sola. Una altra novetat importantíssima que no podíem deixar escapar per ací, que desitjaven presentar-te. Bueno, pues estan preparant un nou àlbum. Han contat, han confessat que amb els seus últims temes, bueno, pues no han tingut l'èxit o l'acollida esperada. Que per això, bueno, pues han decidit parar, repensar i ara, bueno, pues presenten este tema amb tota una declaració d'intencions. Els temes que no han funcionat massa bé, me referisc a Bigger Splash o Instrucciones. Bueno, pues ara ho intenten amb este Club de la Gente Sola. La veritat que els números parlen per

sobre la una i sí que ja està el matí passat i superat. Bona vesprada a tots. Escolem ja els últims minuts d'este 100% peticions. I entre els temes que tenen que sonar per ací, bueno, pues, per exemple, un dels últims de

Flying Frim, renovad, cambiad a que sim, perquè en Besson Rubia hace de les seues. Y esta es Elena Rosés, acompañada de Manuel Turizo, amb la semana.

0: fa música, sinó que crea històries. Ahí està Pablo López. Cada cançó és un univers completament distint. Ahí està, mira com bailan. I prepara't perquè a continuació ve un tema del record.
1: Blue Radio Chella.
2: Tu atracció musical.
1: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

que Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

Perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tu esperes.

0: Atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran. Ens vegem al Barco.
1: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins.

que Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlem.

Reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue